0: Love FM Kale Chocolate Toothpaste so at the high school debate ne Brian Nyagro yesu ade we a great mind great argument and a future leader sir watch the wadwene wo insensem we cause wo man mu ni wi ase fo na nyina na wo so de wa no to mu bi na wo nu Nyagro kra na ade we debate e baso e wo radio so tv so joy prime mobile me tv love FM mobile me tv e wi bia na wo su ade free mu ma wo mantie bi na wo su ade free mu me pacho one hour boy me e de bro e Ashanti Regional SRC Charles and Regional Directorate of GS omna so as na omo so a omo boa e wo sika fam e boa ma adwuma ne konkan e Kale Chocolate Toothpaste apost ni de bebre na wo dwaso na ne papa no e ye Kale Chocolate Toothpaste Samara Company Limited na kofa ba obetimi akotubi na watɔ na wanya mfa so bebre fresh Samara forward
1: 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246
0: Swami Macro, Swami Market, and Dr. Mensa, who you know, what you are sick kind community bank, or say your savior in community bank. Bomodi and Ebra, what you are sick kind.